0: que tal que pot millorar el grup aquell. Però bé, doncs, jo crec que és el que de Sant Pony és una manera de posar. El fet que el país ha posat que era que ell no va ser per dir el que sí, amb el país ha posat i per mi que era de cosita.
1: Mati Pahari Raz, Marco Kultur, Zahari Khanda, Vistin Taraji, Bandha, Pai Kalpit Marko, Proel Kadra Sakini. Oi, this is for Jim Kandra Mara Khaki Bazi, with the SLI Sattar Kharana Kadra.
2: Dr. Sri Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kishin Kish

0: 60 de seguida que avui era el bilanç interès. Dir-li, jo no hi serà, que ets on està i ara sí que tu m'hi restaria. Vaja, que no, com vaja, que és un bon de cap.
1: I ho ocupava de fer